0: A la nostra escola?
1: A la nostra escola hay arbres apadrinats. El de tres de morera, el de cuatro el codonya y el de cinc el xiprés.
0: Els de quatre, quin és l'arbre apadrinat?
2: El codonyer. El ha après moltes coses.
0: Què li passa a la tardor?
3: Le cauen les fulles. Surten codonys. I podem fer el coc de fraga. A l'hivern està despullat.
0: Sense?
3: Fulles i sense codonys.
0: I a la primavera?
4: Les codonys petits.
0: I abans què surt dels codonys?
4: Les flors.
0: Floretes. A l'estiu?
4: A l'estiu, quan no estarem, se faran els codonys grans.
0: I quan tornem?
4: Los collirem. I podrem comer el coc de frega.